0: Valentina, porta l'UQL.
1: Si sona als 40, és un èxit.
2: Hi, I'm Lily Young.
1: Als 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors me diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada, i per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
6: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona als 40, és un èxit. You're

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: No està mal.

0: experiència de compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest estiu, les millors oportunitats t'esperen a Sant Cugat Shopping Center. Arriben les rebaixes amb descomptes increïbles en moda, complements, tecnologia i molt més. Renova el teu estil i gaudeix d'una experiència de compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
2: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muéveteporDías.com y contrata.
3: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
9: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
8: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
9: El pla perfecte és a Mataró Park.
10: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
1: Tu casa, tu hogar, donde haces tu vida. Tú tienes un espacio y en Catalonia Ceràmic tenemos mil ideas para compartir contigo. Catalonia Ceràmic es líder en materiales para la construcción.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun riu. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
13: Participa en la pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza.
14: ¿Lo pillas, no?
13: 935 40 40. Teléfono.

Aquí estava l'Aitana amb Superestrella per arrencar aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest any d'allà per tota Catalunya i Andorra. Déu-n'hi-do, divendres ja, eh? Quines ganes que tenies. Mare meva, 13 de juliol. I atenció, perquè a la teva ràdio de seguida parlem amb la Maria López, que t'explicarà què ha sigut el més sorprenent a les xarxes aquesta setmana. I també doncs, parlem del temps que ens espera, que estem entre dues onades de calor gaudint d'aquesta petita treva de temperatures. Abans, arriba per aquí Benson Bon i aquesta que t'encanta.

0: es la graciosa Quevedo y Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa.
0: Me encanta
1: en
0: contigo,
1: la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Toma ya. Bon dia, entre dues onades de calor, com et deia abans, i aprofitant aquesta treva que ens dona de temperatures perquè té les hores comptades. Aquest divendres ens regala un ambient molt més agradable, sobretot de bon matí. Hem notat mínimes fresques a l'interior, per sota dels 15 graus, fins i tot 10 graus en algun punt del Pirineu. A la costa, això sí, nits més càlides i alguna tòrrida a l'Empordà. I durant el dia, doncs, sembla que tindrem calor de ple estiu, però encara moderada, màximes entre 31 i 36 graus, tot i que a Ponent i a la Vall de l'Ebre encara s'enfilarà més, cap als 39, 30, 40, potser fins i tot pot arribar a rascar algun indret. Sol radiant i encara amb alguna tramuntana a l'Empordà. I de cara, doncs, al cap de setmana, parlem de dissabte, tindrem pocs canvis, però atenció, perquè diumenge arrenca, ja sí, la segona onada de calor de l'estiu, i serà ben forta, eh? La setmana vinent començarà amb temperatures de 35-40 graus a moltes comarques, més a l'extrem interior. I a la costa, doncs, notarem molt la xafogó intensa i seran nits de mal dormir. Així que ja ho saps, avui i demà respira perquè la calor torna a apretar de valent. De fet, ara mateix notem alguns valors ja més pujats de l'habitual, com per exemple si ho comparem amb ahir. A Roses, ara mateix, 28 graus. A Vallfogona de Balaguer, 20 graus. 27 a Torredembarra i 21 graus a aquesta hora a Cardona.

0: tu.
1: S'anomena Cara de Cul. Aquí tenies la nova cançó que ens acosta la Jules i la Naina. Plegades han fet aquesta història molt divertida, molt fresqueta, molt per l'estiu, eh? Per què no dir-ho? Per cert, no sé si vas veure la notícia, però em fa molta gràcia. Te'n recordes d'aquell meme de fa molts i molts anys? Crec que és del 2008, quan va succeir aquest aconteixement que va sortir per la televisió, de fet, per la cadena de televisió Antena 3, d'una socorrista que havia barrejat diferents productes químics en una piscina i es veu que doncs, va començar a sortir un fum d'allà, una reacció química increïble, van haver de desallotjar doncs, tota la zona i deien declaracions a la televisió doncs, que havia barrejat X i X i que l'havia lleoparda. Te'n recordes d'aquest meme? Doncs bé, aquesta noia va demandar a la cadena de televisió perquè havia fet servir aquestes imatges diverses vegades per fer mofa i finalment ha guanyat el judici. De fet, l'hauran d'indemnitzar amb 50.000 euros per fer servir la seva imatge. Déu-n'hi-do.
2: Cafè calent i èxits. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Home, 50.000 euros ara per l'estiu ni tan mal, eh? També t'ho dic. Va, ara per aquí anem fins a Mallorca. Deixem Sant Sebastián de los Reyes. Arriba Railsby amb això que s'anomena Quien te ve. És el més nou als 40.

0: Aquí està qüestionant per tu el tema de Ryan Castro, Capo i Gangsta. Això que s'anomena La Villa i que ha arrasat i moltíssim. Déu-n'hi-do. 2 minuts per sobre de 2:15 del matí. Com cada divendres arriba la Maria López. Maria, bon dia.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes d'explicar-nos cosetes, no? Què ha passat aquesta setmana a les xarxes?
1: Sí, ja estàvem ara parlant de moltes coses, eh?
0: Ai, ai, ai. Sí, estan posant el món en ordre.
1: Sí. Doncs mira, avui comencem ben amunt, perquè els castellers de Barcelona han aixecat als Alps suïssos el castell a més altitud de la història.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Quin orgull.
0: Quin orgull.
1: Doncs tot això ha passat a l'estació de tren més alta d'Europa, als Alps suïssos, coneguda com el Top of Europe, i situada a més de 3.450 metres d'altitud.
0: Déu-n'hi-do.
1: Què et sembla, Víctor?
0: Em sembla una bogeria fer això allà dalt, no? I a més, falta d'oxigen, fred...
1: Em sembla espectacular. Doncs la colla barcelonina ha fet història, acompanyada també dels castellers de Lausana, davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps, i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una manera preciosa de portar els castells arreu del món, Víctor.
0: Efectivament, i a més, els castells també, no? El patrimoni de la humanitat.
1: A més, aquestes imatges han fet la volta al món, literal, ha sortit a tot arreu, o almenys per a Europa, segur.
0: Seguríssim, seguríssim.
1: Seguríssim.
0: Escolta'm, no et passa tu que quan sents el toc de castells ja se posa la pell de gallina? A mi sempre em passa, sempre em passa.
1: M'hipnotitza bastant.
0: Eh que sí, eh que sí? A mi també em passa.
1: Sí, sí, sí.
0: Què més ha passat al món?
1: Doncs mira, Víctor, hi ha maneres i maneres de demanar matrimoni, però a mi aquesta m'ha superat.
0: Epa.
1: He de dir. Perquè dos artistes i acròbates, Angela Nicolau i Ivan Virkus, han estat detinguts després d'escalar fins al cim de l'Empire State a Nova York i demanar-se matrimoni allà dalt.
0: Mira, de torres humanes a una torre ben alta de Nova York.
1: Sempre amunt, sempre dalt, no? Doncs recordem que l'Empire State fa 442 metres.
0: Déu-n'hi-do.
1: M'encanta.
0: No hi podia faltar, no hi podia faltar. Tiam de tòpics, eh?
1: Sí. Doncs tot just allà van desplegar una pancarta en la que es podia llegir: quan el poder de l'amor venci a l'amor pel poder, el món coneixerà la pau. La CNN mostrava aquestes imatges on tot just després de desplegar el cartell es van demanar matrimoni allà dalt.
0: Oh, que bonic, no?
1: Que bonic.
0: Sí, anava a canviar la cançó, però no, perquè també serveix, no? Anava a ficar, no sé, el Halo de la Beyoncé o una cosa així.
1: No, has encertat moltíssim
0: encertat,
1: la veritat. Doncs una escena molt romàntica, potser legal, doncs no gaire, Víctor, perquè...
0: Ens estan detinguts. Spoiler, ens estan detinguts.
1: Exacte. Ara mateix podrien enfrontar-se a càrrecs per una possible violació de domicili d'una propietat privada i per posar en perill a terceres persones de manera temerària.
0: Uau.
1: Perquè, clar, pensa que la policia estava allà pujada intentant agafar-los.
0: I ells allà enganxats en una antena,
1: eh? Esto no lo veo.
0: Pujats en una antena, a més a més.
1: Exacte. I també, doncs, recordem que aquests protagonistes de les imatges són coneguts per la seva passió per les escalades temeràries. De fet, fa un parell d'anys van aparèixer un documental de Netflix titulat Skywalkers, a Love Story. I, doncs, potser això sí que sabem que el record d'aquest compromís el sortirà una mica més car, perquè
0: sí,
1: encara no se sap què passarà, però ara mateix estan... Estan veient, a veure què passa.
0: Ja dic jo que això sí, el fet de demanar la mà, ho recordaran sempre, eh?
1: Ho recordaran tota la vida.
0: Mare meva.
1: Que, de fet, ella ja ha penjat una publicació a Instagram amb l'anell des de dalt de l'Empire State. Per si no fos suficient, per si no ens havia quedat clar.
0: Ens estem tornant bojos amb les xarxes. No calia aquesta foto, gràcies.
1: No calia. L'última foto abans d'estar detinguda.
0: Efectivament. No? Va, des de l'Empire State Building de Nova York a Màlaga.
2: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Per què? Doncs perquè arriben aquestes dues, l'Anna Mena, la Lola Índigo i això que s'anomena Patitoa. És el més nou d'aquestes dues malaguenyes.

0: Aquí tenías las dues malagueñas, l'Anna Mena, Lola Índigo, de Màlaga pel mundo, eh? Les dues, amb això que estiu petit, va. Maria, te'ns havia quedat alguna cosa pendent, eh?
1: Sí, perquè de Màlaga pa Barcelona. Perquè a partir d'ara Barcelona tindrà la seva pròpia versió de la sèrie La vida Barcelona. Ah. Si ets fan d'Emily en París...
0: Molt. Vull dir, me les he menjat totes, totes.
1: Totes les temporades.
0: Totes les temporades i cada capítol, eh?
1: Doncs avui és el teu dia de sort, Víctor, perquè aquesta nova sèrie, La vida Barcelona, també estarà dirigida per la mateixa directora que Emily en París, Catina Medina.
0: Però escolta'm, això és com una temporada més d'Emily en París, és a dir, però canviant ja personatges i tal, o no té res a veure?
1: No té res a veure. Jo crec que és una sèrie nova, a part, que es dirà La vida Barcelona, i Emily en París, doncs, continua
0: ja. Ja ha acabat.
1: No sé si ha acabat o no, perquè sempre van fent temporades, quan menys tu esperes, treuen una temporada nova. Aquesta última, de fet, estaven a Roma,
0: però
1: la sèrie no havia canviat de nom. Era Emily en París, el que passa que passava mitja París, mitja Roma. Doncs ara tenim La vida Barcelona, que passarà a Barcelona, però t'explico una mica, perquè estarà protagonitzada per l'actriu Holly May Brood, que es dirà Julia, i serà, dins de la sèrie, una dissenyadora d'Amsterdam que decideix mudar-se a Barcelona per escapar de pressions familiars.
0: És un expat, eh?, que diríem.
1: Exacte. En un viatge d'autodescobriment, la Julia començarà una nova vida amb una nova feina i el seu cor es dividirà entre dos nois. Però aquesta sèrie també comptarà amb grans noms espanyols com Priscila Delgado, qui ja està triomfant a Hollywood amb el paper d'Àngel de la tercera temporada d'Euphoria, i altres noms com Greta Fernández, Agustín de la Corte i Martiño Rivas.
0: Déu-n'hi-do, pinta bé. Una persona que migra dels Països Baixos cap a Barcelona i cada cop i volta troba el seu cor dividit entre dos catalans.
1: Sí, esperem que això no torni a mitificar la ciutat de Barcelona i s'ompli encara de més turistes i de més expats.
0: Ja veuràs, ja. Escolta'm, sentirem parlar català? No et dic res, eh?
1: Home, espero i desitjo que sí. Si és a Barcelona i es diu Júlia...
0: Bueno...
1: Aprendrà català. Això és el que es pregunta a tothom. Aquesta noia d'Amsterdam aprendrà català? O no.
0: Esperem.
1: O viurà la vida d'expat a Barcelona.
0: Anant al Poblenou a pagar 5 euros o 6 per un cafè.
1: Exacte, no sabem.
0: Oh,
1: ja veurem. El que sí que sabem és que tindrà 8 capítols aquesta primera temporada, de mitja hora cada capítol, i que el rodatge a Barcelona ja ha acabat.
0: Molt bé. Per tant, vol dir que gravarà un altre capítol, suposo que a la ciutat natal de la personatge, no? Que seria
1: Amsterdam. Sí, sembla que sí.
0: Sembla que sí. Una altra ciutat que tampoc està tensionada pel turisme.
1: No.
0: Molt bé, Maria. Va, així acabem i comencem el cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor.
0: Ens escoltem la pròxima setmana.
1: Adéu.
2: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Valorado. Tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
5: ¿Volver a casa?
6: ¿A qué has venido? He venido a presentarte a tu nieta.
5: No siempre es fácil.
6: Aquí tenemos tradición. No, lo que no tenemos es dinero.
5: Pero nos ayuda a recordar quiénes somos.
6: Desde que estos dos llegaron, este olivar se me está haciendo cada vez más pequeño porque me han hecho el mundo más grande.
5: Olivia, nueva serie exclusiva, solo en Disney Plus.

als 40. Els 40. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. No, no.

0: llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Aquí estava Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Dardos. Que donen a la Diana, eh? Cada a les 11, que de seguida arriba per aquí, entre d'altres amb el número de la setmana. I moltíssimes més al costat de l'Adrià Soler. Ara marxem amb Dani Martín recuperant un clàssic del Canto del Loco. Aquest volverà. Gràcies, com et dic, adeu-siau i torno demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40 per passar un dissabte a la tarda amb molts èxits. Sigues dolent, però només una mica.

0: El Juan Magán continua a la primera línia. Aquí està la col·labo amb el Omar Montes, que recupera una cançó mítica del Magán, que han transformat en això que es deia Ayer la vi, i que aquesta setmana està liderant la llista dels 40. Ja ho va fer per segona setmana no consecutiva. Així comencem el divendres. Així, amb alegria, us saludem avui al Matí dels Èxits.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, preparats amb les cançons que t'agraden. En un moment, Danny Ocean, també la Leire, la Olivia Rodrigo... Tots passen per aquí. Bon dia, família.
2: Salut, muchacho. Por esa mujer.

Dura, una de les artistes sorgides de l'última edició d'Eufòria de 3CAT, i en aquest viatge destacat per totes les poblacions de Catalunya, per disfrutar sobretot de l'estiu, que és el que ens agrada. I parlant d'estiu, atenció al que arriba. Artista confirmada per la gira Els 40 Summer Live a Catalunya, a Salou i a Cubelles, 27 i 28 de juliol, estarà ella, la Leire Martínez. Això es diu Cabeza de Ratón.

estava el Bizarrap, que per cert ja està triomfant i moltíssim amb la col·labo que ha publicat amb el My Towers, que ja ve per calentar una mica encara més aquest estiu amb temperatures bastant elevades. Prepareu-nos per aquest cap de setmana que ve fort el tema. I ara, aquí, a la ràdio... La unió entre Granada i les Canàries. És Lola Índigo, Lucho RK. Aquesta és una de les col·labos que la Lola Índigo té entre nosaltres aquí als 40. Ha tornat amb força, eh? En una estona escoltaràs amb l'Anna Mena. Ara arriba el batxatón de la L.

0: Són les 12. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Aquí està l'Aitana, superestrella. Escolteu, aquesta setmana ja ho veieu que han sortit els EGMs, aquestes xifres d'audiència, i vosaltres ho feu possible, que aquesta ràdio continuï sent la més escoltada a Catalunya. Molts anys acompanyant-vos, i jo que porto aquest any 17 temporades al vostre costat, és un plaer enorme sempre, sempre estar al vostre costat aquí al Matí dels Èxits. 12 i 4 minuts. Es diu ràpid això, però gràcies infinites a tots i totes. És divendres i això es celebra aquí a la ràdio. Cap de setmana amb calor, però amb la música tot drap i, sobretot, a veure si tenim la platja o la piscina al costat per refrescar-nos una mica. Això comença ara amb Emília, aquesta mítica.

0: està el ventilador, una de les cançons indiscutibles d'aquest estiu. És el supercat de la setmana. Aquí estan els Banda Neon, els Búhos i també Mon DJ. La unió perfecta de dues superbandes i un dels grans DJs del nostre país. Tots juntets creant això que es diu el ventilador i és la nostra història favorita de la setmana. Un quart d'una, què tal, com estàs? Connectes amb la ràdio musical líder.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així és com sona el divendres. Amb alegria, amb força, de seguida recuperem a Rosalia, que ahir va estar veient el partit de futbol d'Espanya. Ara aquí, la Love You.

0: és aquesta. Ara sí que ja té la cosa sentit per aquest divendres. 12:33 és el migdia dels 40. Quevedo, Elvis Crespo, junts en aquesta que ja coneixes molt bé, que es diu La Graciosa. Bueno, en un moment, sonarà per aquí Mark Ronson i Miley Cyrus amb un temacle increïble. Però abans de tot això, tinc per aquí una d'aquelles apostes importants. És Daniela Blasco, que està presentant cançó nova, això que s'anomena Mentira. La Daniela, que per cert, estarà amb nosaltres també a la gira als 40 Summer Live.
1: El so més nou. Els 40.
0: Una gira d'estiu que passarà per Salou i Cubelles amb Álvaro de Luna, que també de seguida el punxarem, però també, per exemple, la Leire Martínez. Tots els artistes, les dates i els llocs. I on estarem? Ho trobes als 40.cat i a l'Instagram dels 40.

0: cuál será la subida más importante de la semana que viene, no te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 @los40.com con el asunto público.
2: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre. Els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com. Barcelona, 93.9.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

0: Seba ayer, la vi. Veurem què passarà demà dissabte. Repetiran o no? La pregunta i la resposta ja ho sabeu que la té el Toni Aguilar demà, el del 40 en una Coca-Cola demà dissabte a partir de les 10. 1:04. Estem en directe. Som als 40. Aquesta és la ràdio musical més escoltada a Catalunya. Gràcies, família, per fer-ho possible.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: A les portes d'un cap de setmana que vindrà complet, eh? I amb molta calor. Així que preparem-nos tots i totes. Ara aquí, Imagine Dragons. Best.

0: deies que al final l'estiu, les vacances, era això, és tenir la gent que estimes a prop, tenir a la teva gent i el teu lloc favorit per disfrutar-ho. Aquesta van detallets amb això que es diu Era això, una de les històries fantàstiques i novetats per aquests dies d'estiu. Ara, un artista que aquest cap de setmana estarà a Madrid en concert a un gran estadi.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: És el moment de Relsvin, que actuarà al Riad Metropolitano, a Madrid, presentant el seu Love Love, el seu últim disc, on hi trobes cançons com aquesta que es diu Quien te ve. El Relsvin de Mallorca

0: el primer divendres de juliol. Les portes de cap de setmana estan obertes ja, eh? Aquesta Bizarrap amb la seva supersessió amb el Daddy Yankee. Per cert, dir-vos que ja ho sabeu que cada dia estan més a prop els premis més importants de la música d'aquest país, eh? Barcelona, que presentarà els 40 Music Awards Santander 2026 el 20 de novembre al Palau Sant Jordi, eh? Entrades a la venda, eh? Totes a nivell general per tothom a los40.com per aconseguir la teva entrada, ja ho sabeu. I ara, aquí, a la ràdio, arribant Ana Mena.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: I Lola Índigo, les dues juntes fan aquesta brutalitat de cançó. Això es diu Petitoa, i de seguida, Rosalía.

Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Són les 4. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: Ja fa uns mesos que l'ha publicat, però segurament és una de les cançons d'aquest estiu 2026. La superestrella de l'Aitana, que també acompanya la selecció espanyola a cada gol que marca en aquest Mundial. Amb ella comencem. Nova tarda, tarda important com aquest divendres. I la que també acompanya la selecció espanyola és aquesta del Quevedo amb l'Elvis Crespo. La seva graciosa, una illa de les Canàries, i unes Canàries que el Quevedo li dedica un disc sencer com és el seu Baifo. I el 2027, 8 dates amb sold out a totes al Palau Sant Jordi de Barcelona. Impressionant. També la combinació de l'Anna Mena amb la Lola Índigo amb el seu Petit Toa, que va entrar el passat dissabte a la llista dels 40 i demà intentarà seguir sumant posicions. També un dels èxits d'aquest estiu 2026. Com ens agrada. I també passarà una cançó que va guanyar un Oscar. El Golden de la Sunshine, de la pel·lícula de les guerreres del K-pop, que l'hem escoltat moltíssim en aquest any i que encara ens encanta posar-la aquí a la ràdio musical líder. I moltes més, com la Rihanna, com el Saxeni, com el Deepool, o com ara un que deu estar, crec, una mica nerviós, perquè aquest cap de setmana té un concert molt especial al Metropolitano de Madrid. Et parlo del Rels B. Arriba amb el seu Tu vas sin fab. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6.
1: Els 40. Connecta amb els èxits.

0: Com m'agrada punxar-te en dies com avui la Rihanna. A ser número 1 amb moltes cançons. Per exemple, aquest Where Have You Been, que sona per aquí, i ara també fa massa temps que no publica un nou disc amb noves cançons, i per què no també una gira. Esperem les dues coses, tant un àlbum com una gira, i que, òbviament, passi per Catalunya. Els que sí que passen per Catalunya, perquè són d'aquí i no paren de fer concerts amunt i avall, són els que arriben a continuació. Des de terres lleidatanes, al Sexeni, i això que es diu Els ulls que et mirin. I és que tant de bo et mirin sempre amb ulls d'amor, de simpatia i de complicitat.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: És La Graciosa, una cançó que ha estat dues setmanes de forma no consecutiva a la primera posició de la llista dels 40. I de La Graciosa deixem que envia una forta abraçada i molts ànims a tota la gent de l'Empordà, de la Bisbal, que l'incendi que està succeint a aquesta hora de la tarda i que segueix vigent, doncs... Molts ànims, tingueu molt cuidado i, sobretot, molta força i moltes abraçades a la gent de l'Empordà. I va, mentrestant, nosaltres seguim amb més música, seguim aquí a la Ràdio Música Líder, intentarem animar de la millor manera que es pugui aquí amb cançons. I et preparo el Summer amb el seu Back to Friends, també el Nil Moliner amb Mi Religión, o la combinació de l'Anna Mena amb la Lola Índigo, és el seu Petitoa.
1: El som és nou. Els 40.
0: I això que diem, eh? Per vosaltres, tota l'energia de Catalunya i del món per apaivagar el més ràpid possible l'incendi de la Bisbal i de l'Empordà. Va, molts ànims.

desconnectes Supert? Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: l'Alicia Keys amb el seu Girl on Fire, i el que també està on fire és el concurs que tenim al nostre Instagram. A través dels 40 tenim un concurs per anar a veure el Festival Sons del Món al Pablo Alborán en concert el proper 25 de juliol, i encara tens algun dia per participar. A més, entrada doble i nit d'hotel al Grup Prestige. Per tant, veig el nostre Instagram, participa i que tinguis molta sort per veure aquest tros d'artista en concert el proper 25 de juliol. I parlant del Pablo Alborán, arriba amb el seu Algo de mi aquí als 40.
1: Als 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
0: I també esperant Romeo Santos, Prince Royce, Rauw Alejandro.

0: Una mica de Bella Kio amb aquesta cançó que va sortir fa una mica més de 3 anys, el Baby Hello del Rau Alejandro amb el Bizarrap. Va ser, òbviament, número 1 de la llista dels 40. I ens acosta al punt de les 5, que estem a 9 minutets per arribar, i també aquí arribarà és una altra d'aquestes mítiques, però que aquest 2026 ha tingut una segona joventut amb una reversió amb l'Omar Montes com a convidat i d'un artista de Badalona. Saps de quin et parlo? Aquesta setmana la trobes per segona setmana no consecutiva a la primera posició de la llista dels 40. Però abans, canviem una mica d'estil musical. Anem a recordar aquesta dels Cubastan, i és que hi ha moltes raons per seguir escoltant la ràdio musical líder, i és pels èxits, pel bon rotllo i per gaudir d'un divendres i d'un cap de setmana que ja el tenim aquí.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: És aquesta, el seu The Reason, que a mi m'encanta. Baixem una mica de revolucions per tornar-les a pujar amb tots els èxits i cançons que van arrasar per aquí.

0: I la segona joventut de l'Ayer la vida, el Juan Magán, ha tingut una segona part aquesta de la història, perquè va triomfar amb el seu Bailando por ahí i ho ha tornat a fer aquest 2026, a més, acompanyat de Omar Montes, amb aquest Ayer la vi, dos setmanes de forma no consecutiva a la primera posició de la llista dels 40. Comencem nova hora d'aquesta tarda. Estem de divendres, 3 dies ja del mes de juliol, i molts ànims, de veritat, a tota la gent de l'Empordà per l'incendi. Aquí posarem música amb el Joe Kerry, amb el seu End of Beginning. Passarà per aquí amb aquesta cançó que ha arrasat, però brutal, els darrers mesos, i que també ha tingut una segona joventut, perquè va aparèixer, va sortir fa un parell d'anys, però no ha sigut fins als darrers mesos, que va explotar també amb la publicació de l'última temporada de Stranger Things. També ballarem a rima de la Lola Índigo amb el Lucho RK, des de Granada, des de les Canàries, amb el seu Bachatón de la L. Ideal, per dies com avui, per divendres i per començar el cap de setmana amb un somriure d'orella a orella. Encara que potser el pla del teu cap de setmana sigui veure futbol, veure partits del Mundial, amb aquesta cançó que és l'oficial d'aquest esdeveniment d'Estats Units, de Mèxic i de Canadà. La Shakira amb Burna Boy sonen, a més, junts des de la 17a posició de la llista dels 40. I moltes més, com el Tetangana, com el Max Navarro, el Dani Martín o ara la Leire Martínez.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Amb una de les cançons, el seu disc de debut en solitari, després de molts anys al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, des de fa cosa d'un any que li van dir, escolta'm, ja no contem amb tu, va començar a publicar cançons en solitari i cançons com aquesta, Cabeza de Ratón. Posa pa.

0: Dani Martín amb l'últim dia de nostres vides, que és el nom també del seu darrer àlbum que va presentar el passat mes d'abril i que l'octubre, un cop passat estiu, amb tots ben morenets, espero que ens aguanti fins a l'octubre també el Moreno, farà dos dates més al Palau Sant Jordi de Barcelona, també recuperant molts dels seus èxits de la seva etapa amb El Canto del Loco. És un espectacle. I també amb una mica de polèmica, que l'altre dia va sortir una mica de polèmica amb una nena que s'hi puja a l'escenari, que si no, maleducada i que s'ha liat una miqueta, vaja. Mentrestant, aquí seguim als 40, la ràdio musical líder, quan arriba el Max Navarro, que ho va petar amb les seves estrelles i també ho està petant amb això que, mira, et dedico a tu.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Per tota la gent que estimeu la ràdio musical, que estimeu els 40 i que estimeu, en definitiva, la música. Sou inigualables. I ara ens teletransportem a la Diada de Sant Jordi. Quin dia tan bonic, eh?

La cançó oficial del Mundial d'aquest 2026, on la Shakira amb Burnaboy, durant la cançó també anomenen moltes seleccions que han sigut importants i també molts jugadors. No sé si has identificat el Messi per allà, a Ronaldo, hi ha molts més que hi apareixen. Potser n'has trobat a falta algú, potser algun apareixerà d'aquí 4 anys quan hi hagi un altre Mundial.

0: i hagin destacat en aquest del 2025. Sis, ja no sé ni en quin dia estic. És el seu Dai-Dai, i ara em pregunto des d'on escoltes els 40 en aquest divendres, potser marxant fora el cap de setmana en el cotxe, pujant el volum dels èxits, i preparat l'Álvaro de Luna, també la Tate Marae, o ara la Lola Índigo, que ens porta també per Canàries amb el Lucho Racà.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I que, per cert, el Lucho Racà, juntament amb la Pantera, són un dels artistes confirmats a la velada de l'any de l'Ibai Llanos, amb molts més com Manuel AA i un cartell també brutal. Va, 3 minuts perquè siguin 6:15.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I què, suposo que tens moltes ganes del cap de setmana, un cap de setmana que espero que hagis començat, i altres que directament no és que estigueu de cap de setmana, és que esteu de vacances, descansant, i ja aprofitant per passar un cap de setmana que tant de bo tinguis molta música, molta vida social, estar amb els teus, i també relaxar-te, que això també és important. Aquí ens relaxem amb música, amb èxits, com per exemple Taylor Swift amb el seu Opalite, o ara Years and Years, anem a recuperar això que porta corona, és el seu King.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.
0: I que, per cert, a part d'escoltar-nos aquí a l'FM, també pots fer-ho al nostre web, que és els40.cat, a la nostra aplicació mòbil, on ens pots connectar allà on vulguis, a tot arreu, i també per seguir-nos al nostre TikTok, X, Instagram, tot, @els40, ja ens trobes.

0: una veu espectacular i especial. També per dies especials com aquest, com l'inici del cap de setmana. I també deixa'm enviar novament una altra abraçada. Molts ànims a tota la gent de l'Empordà, de la Bisbal, que esteu patint aquest incendi que s'està apareixent en aquestes hores de la tarda. Tant de bo els bombers, també molts ànims amb ells, puguin erradicar-lo la forma més ràpida possible. Jo sóc l'Uri Mora, un plaer acompanyar-te, com sempre, aquí als 40. Ens tornem a escoltar el diumenge a les 3 de la tarda i fins llavors que tinguis molta música, que tinguis molt bon rotllo, que sempre tinguis alegries a la teva vida i que, en definitiva, que tinguis la ràdio musical líder sempre a mà per col·locar i per escoltar els teus èxits. Adéu-siau!
1: Als 40. Uri Mora.
0: I, òbviament, que gaudeixis moltíssim, moltíssim, moltíssim del cap de setmana. Refresca't molt i prem-ho al sol. Adéu!

als 40. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: comença en aquesta nova hora de les 8. Vull demanar-te un consell. Escolta, com se supera aquesta cançó de Superestrella de l'Aitana? No sé si tu tens la mateixa pregunta al cap rondant tota l'estona, però jo estic d'aquesta manera. I també estic aquí per acompanyar-te en aquestes dues hores fins a les 10 i per quedar-me aquí al teu costat com també Estopa, que arriba amb aquest Me quedaré i en breu estaré Maluma amb Hawaii.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
2: Nos toca vivir tiempos ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

0: L'estiu ets tu. Aquí ens dedicava aquesta cançó, a nosaltres. Aquesta Aina Machuca, directament des d'Eufòria d'aquest any 2026. Aquí teníem aquesta concursant amb nosaltres. També, ella ha viscut formats com Operación Triunfo 2025. Aquesta Leire Martínez com a jurat i que ens porta aquest Cabeza de Ratón.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

0: dins de l'àlbum de El Baifo de Quevedo. Quin junte van fer amb aquest, la Graciosa. Però jo estic tot el dia dubtant. Què significa ella ja? I això em va començar a rondar el cap quan m'ho va preguntar el Víctor de la Torre. I em va dir Víctor de la Torre, el meu company. Escolta, Naya, aquest ella ja, què significa?
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Significa que has escoltat també aquesta bachata, el bachatón de la L, Lola Índigo i Lucho RK, aquests dos que es van treure al carnet junts i per solo de la L.

0: És la cançó de Supercat aquesta setmana, la cançó més important en català de Banda Neon i de Búhos. I també el nostre amic ventilador, perquè és que jo no puc viure les nits sense aire condicionat i sense ventilador. Més mal que estem ja divendres i si fa calor ens dona igual. Però sí que és veritat que el que no ens dona igual és que arribi aquesta novetat.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Perquè l'essència de la Love You és com el nostre desestrès de la setmana. Escoltar el seu La mitad de la mitad és per nosaltres també el 50% de la nostra

0: aquí als 40, som molt romàntics. I aquest de Paul ho és moltíssim perquè sempre dedica cançons d'amor a no sabem qui, però sí que sabem que està molt feliç amb la seva carrera, no para de currar moltíssim. I aquí tenies el seu En unos años.
1: El som més nou. 40.
2: Els 40.
0: Molt feliços també per a Daniela Blasco i per a aquest Mentira.

0: com diu Daddy Yankee. Hem cridat també Fuego i Massivo. Aquí no es pot rebaixar la cosa. Per això et convido a ballar amb Dani Fernández. Hombre, us també amb Bombay o Shakira.
1: Estás espectacular.

Dale, let's go, amb aquesta Shakira i el seu Dalida. I cansa del Mundial, i cal dir que estic molt futbolera, aquest any. Estic a tope. Amb tots els partits que puc, cal dir que no m'he comprat cap samarreta, vaig sense samarreta, molt malament. Això ja ho milloraré en uns anys. El que sí que és veritat és que m'acomiado de tu, perquè ja torna el meu company Adrià Ortega, i ens trobem ben aviat. Confia.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

0: però...
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: els números 1 del pop. Els 40.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.